0: voilà, c'est
1: vachement magique.
0: Pleine et clair obscur. Desde el banco de casa Kira, las conté con más en los aviones. De hecho, me habré increíble. Y pienso en esta subida esta primera semana. Estic assustat, però ara mateix temps. Tinc molta il·lusió per lo que pugui vindre. Mentre la paraula il·lusió passa un angelet per ells, volant per damunt d'un cap mai. Una boleta d'aquelles que és d'una planta, no? D'una planteta i que volen.